0: Y hablaba, Day, que ya se quedó el royalty. Ya, yo tendrás grabado el armario. Fuga el estudio. Que hablen la chocolatina.
1: Yeah.
2: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

vida de esta señora. Best one in the cámara.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Yeah.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-ho, trenca.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Oasis FM.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Pausi cartera.

M'he deixat mig rinyó en aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan

0: Smiki, papa sa te toca tu.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny.

Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.

0: tus pares.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Aviam, un, dos, tres, ja deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és plana, penya!
2: Què hubiera sido si antes te hubiera conocido?
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
4: El Pantina fa una trena.
3: El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rampen.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Un VIP a una discoteca amb un ampolle.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

nit quan estic amb tu. Digue'm on sóc quan estic

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Gírate, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tía!
0: ¡Baja, corra!

0: fas més valent. És evident.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: 1, 2, 3, vamos. Sí, señor. Probando micro. Aquí estem, doncs, ajustant una mica els botonets perquè això s'escolti d'una manera amb qualitat digital. Doncs aquí estem un altre diumenge més, ja que la setmana passada no vam poder assistir perquè teníem un event en un altre lloc, doncs no podíem estar als dos llocs a la vegada. O sigui que vam fer una mica de vacances. Espera que aquesta setmana tornem amb el doble de ganes. Hi ha molta música per gaudir avui, unes novetats increïbles. Avui ho disfrutarem de valent, també aquesta música actual que sempre doncs acostumem a portar-te cada diumenge. I també avui sí que tenim un dance tour completíssim. Tenim el bonus track amb tres remixos de temes molt coneguts i bueno, no són actuals, però que són molt coneguts, Remix increïble, molt actual. Això sí, el remix sí que és actual. Avui tindrem també un viatge. Avui fem paradeta a Romania, on disfrutarem artistes, veus d'allà, molt conegudes al nostre país, per fer un repasset a aquest gran país que hem trepitjat més d'un cop i més d'una vegada, a Romania. També tenim aquesta secció del record, el Remember, no se podia llamar d'altra manera, on farem una mica de Remember maquineta, ja sé que s'agrada. Prova d'això, doncs, són els diferents missatges que ens van arribant al nostre correo electrònic. I un aplaudiment, com sempre, a aquesta audiència i tota aquesta gent que descarrega el nostre podcast. Un podcast on pots disfrutar de dins d'una altra setmaneta, o escoltes en streaming, o directament tu descarregues el teu dispositiu. És molt més ràpid. I ahí nos tienes. I que cuando quieras disfrutarnos, pues solo tienes que darle al play. També molt important el nostre correu electrònic perquè puguis mandar els teus missatges a aquesta adreça, l'adreça del programa, dancetour.radio@gmail.com. I només que revisi una cordialíssima salutació a la direcció i a la locució del Dance Tour, el JM Salinas. Hola, què tal?
1: JM Salinas, Dance Tour, Dance Tour.

Sí, sí, avui fem viatge a Romania. Què millor que fer referència a una de les veus més conegudes al nostre país i que ve directament des d'aquest país. Parlem d'Alexandra Stan, la creadora del seu dia del Mr. Saxo Beat, amb una nova producció, història molt recent i amb el títol de No Sleep, la més nova d'Alexandra Stan. 6 minutets ens separen de les 3 de la tarda. Avui queda moltíssima teca, moltíssima música i sobretot moltíssimes sorpreses. Això de fons, producció del senyor DJ Antoine, fent al·lusió, fent referència a aquest gran tema amb el títol de Glòria.

bastant original, eh? Aquesta versió d'un tema que gairebé havia oblidat i que ara torna al cap, torna a la memòria, gràcies al senyor TJ Antoine, concretament també amb Paolo Ortelli i JC. Amb aquest Glòria, aquest segon tema, eh? Aviam se tema en aquesta gran edició d'avui, que no hem dit ni el dia, eh? 24 ja, eh? 24 del maig del 2026. Ai! Que contents de tornar un altre cop aquí, al Dance Tour. Echava de menos, el diumenge passat. Per això també saludem a tota aquesta família, tota aquesta gent, a través d'Instagram, ell estava a través de Facebook. Una salutació a la Montse Membrado, a la Núria, a la Irene, amiga Irene. Encantado de conocerte. Una fan també de la música de ball, la Irene. Una abraçada molt forta. També a la gent de Cornellà. Tenim a la Basi, tenim a la Mar, al Check Sound, a Boca Piu Piu, sempre alerta, que tot això surti bé. També la gent de València, José Martín, Yasmina Cartal, Nep Rena, Rosario Bascón, el senyor Felipe Patiño, Carlos Baeza, la gent d'Alicante, Pinco Estilo, Daniel Parra, Raúl López, Omar Gago i tota la gent d'Hospitalete, aquest de Poble Vell. Que tants d'amics que tenim també, allí a Hospitalet. Alexei, des de Sant Boi, Dani Fer i Sant Guimerà, des d'una mica més lluny, concretament a Tomares, Sevilla. A la Sandra, a Raquel Benítez, la gent de Sant Jan d'Espí, Moisés, Santi Sánchez, al Nacho, a la Raquel, aquesta màgica gent que avui... Avui no, ahir ho va empatar a la nit, eh? Que bien nos lo pasamos, eh? També saludem al Fran Mayer. I ara que busco, aquí que tinc un altre grupet de gent. És que no me quiero dejar a nadie, eh? A la Rocío, eh? I també a l'amic des de Mallorca, Chus Martínez. Amigo, un artista. Con esos megamixes, Buscarlo en Facebook, buscarlo en Instagram, Chus Martínez, No defrauda. Una abraçada a tota la gent de Mallorca, també, eh? Amiga... La Susana, la Tònia i la Tòria. Bueno, ja està, no? Mama mia, m'ha faltat saludar al papa, eh? Ja està. Nosaltres que continuem aquest Dance Tour, un Dance Tour que t'aconsegem al 100%, que et quedis amb nosaltres només una estoneta fins a les 5 de la tarda.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM, eh? I també tenim l'opció d'escoltar-nos des de l'ordinador de la nostra web. 3w.elprat.digital, a tota la família connectada des en directe per disfrutar d'una nova edició del Dance Tour. Queda aquesta i poc més, no? Per acabar este mes de maig. Ja entrem al juny. Bueno, atenció amb aquesta. No és la versió original, sinó un remix que s'ha marcat ni més ni més que el Blaster Jacks d'un tema. A mi m'ha agradat moltíssim aquesta per començar, eh? Gran novetat. El tema de Felicia. Amb aquest My System. Amb aquest remix increïble del Blaster Jacks. La nostra primera novetat en store.

0: Mare meva, quina pastanaga, quina tonyina, quina carxofa de la bona. El tema que ens porta Sani amb aquest bass boom, bass boom, millor dit, bass boom, proposta contundent d'aquestes hardstyle, aquestes gairebé roxant una mica el que és el hardcore, eh? Increïble proposta, també volem dir a la gent, a la people, que avui tenim preparat el nostre avió per sobrevolar Romania. I ara és moment de passar-ho bé. Ara és moment de disfrutar de la proposta del senyor Charlie Love Noise juntament amb Magro i ni més ni menys que Jenny Smith. Això es diu Ecstasy.
1: Just me and you, just me and you, just for one more night or maybe two. Just me and you, just you and me.
2: Dance Tour 91.6 FM.
3: Sí, sí, tu. Això és el Dance Tour. Fota-li cap!

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Realment aquestes propostes que emanen energia positiva, que emanen bon rotllo, sense dubtes és aquesta, eh?

0: No es un producto longevo, es un producto que porta una pila d'anys a l'esquena. Broadwind i fan feliç a la gent, concretament amb Magro i amb Jenny Smith. I amb aquest èxtasi, 23 minuts, se'ns separen de les 3 de la tarda. Aquí som al Prat Ràdio 91.6 FM o també a través de www.elprat.digital.
1: Corre hacia la luz, Caroline! Sweet
2: Caroline! Nada de Poltergeist. Dance Tour es el postre guay de los domingos. De 3 a 5 de la tarde con JM Salinas featuring Birra Gallego.
3: Ya están aquí.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM. I com no també, saludar a aquesta gent que sintonitza a través de la nostra aplicació, a Radio Player. I si, per exemple, jo t'explico, te tienes que ir, t'han llamado, ¡ostras!, que me han llamado, me tengo que ir, no puedo escuchar el programa, pasa nada, perquè pots rescatar el podcast del programa, escoltar un streaming, o tu descarregues el dispositiu al teu mòbil. Ocupa muy poco, soy yo. Mucho no tengo que ocupar yo. I els escoltes quan tu vulguis. Altra setmaneta. Passa a 3w.elprat.digital. Vas a la programació de la ràdio, vas allà on estarà la graella de programes, busques Dance Tour, i una vegada entris, doncs ja està, ja l'hem liat. Ahí estan els podcasts, no tan sols aquest, també podcast de setmanes anteriores. Enrededides. I també, doncs, no busquis el diumenge passat, perquè no hi som, O sigui que això és a lo que quiero de deciros. Bueno, és moment d'escoltar música actual, és moment de disfrutar d'aquestes cançons, aquestes melodies i aquests temes que nosaltres, doncs, acostumem a posar a Dance Tour, el programa visionari de la música de ball. T'acompanya, com és habitual, cada setmana, cada diumenge. Hola! I això de fons, treball esperadíssim dels senyors de W and W, juntament amb Baxmo, la més nova CEO, Jump to Stars.

0: novetat Dance Tour.
1: A l'ataque!
0: Dance Tour 91.6 FM.

sé que t'agrada, eh? Sé que estàs dient ara mateix. Aquest tema em produeix algú, em produeix alguna sensació estranya. Un tema que enganxa, eh? Ojito amb això, una producció que ja fa setmanetes que estem promocionant. El tema de Borei, amb aquest Feel of the Night, que si t'agrada, doncs ja saps, el nostre correu electrònic, a la teva disposició, i que ara mateix, doncs, aprofitarem per recordar. Dancetour.... Prarradio@gmail.com. Tema més que important, una de les estrelles de la passada edició del Dance Tour és aquesta casona, un productor i DJ molt, molt conegut, parlem d'Armin Van Buuren, que han juntat forces, juntament amb Bargy i amb el featuring de Marlo Rex. Això es diu Like a Child i es prepare per una de les més potents de la temporada. Armin Van Buuren.

0: Orange Tour 91.6 FM.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Que preciositat. Que ben feta, quin temaco. Armin Van Buuren, Angie o Argie, Marlo Rex, Like a Child. Un ritme frenàtic, una història d'aquestes que se't fica dins, eh? Armin Van Buuren, com sempre, no defrauda. Aquesta, una de les més recents, Like a Child. 36 minuts de les 3 de la tarda, aquí som al Prat Ràdio 91.6 FM. Benvingut, benvinguda, si t'acabes d'incorporar a la nostra família.
2: Trànsit molt dens? Dens Tour. Sintonitza al 91.6 FM, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, Prat Ràdio.

0: Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: El Prat Ràdio 91.6 FM, ojo, ojo, estamos aquí. Per fer-te passar una molt bona estona, cada diumenge de 3 a 5 estem aquí. I també sàpigues que tenim el podcast, és molt còmode. I que pots també fer una ullada, si vols. Puja el volum una mica, perquè això ho disfrutaràs més encara. Tranquilo, que el vecino no te va a decir nada. Que se puede. La nostra següent novetat, importantíssima. Una història que m'ha agradat molt, Perquè, de fet, ja fa temps, que sigo. El Maddix, el senyor Maddix. Juntament amb Carolina Roxy, ens arriba una història d'aquestes canalles, però que és una d'aquestes contundents per fer una mica de putrum. Coming home!

0: pim pom. Mamma mía, una historia marcadeta de aquestes contundent, oscureta, un poquito de todo, un poquito de ingredients, perquè sigui una cançó que es quedi al cap. Madex, amb el featuring de Carolina Roche. La més nova es diu Coming Home, la nostra següent novetat del Storm, que avui ens atén en aquesta màgica edició. Oi! Doncs nosaltres, que ens apropem al bonus track, la secció dels remixos. És molt interessant, també. Un tema més. I tanquem el bloc, I anem al bonus track.
1: Continues connectat al Dance. Viatge, disfruta amb nosaltres. Dance Tour 91.6 FM.
0: Viatge, disfruta i, passa una bona estona. Ja saps que tenim moltíssima història aquí en el nostre Dance Tour. També la secció del Remember, juntament amb el viatge, i la secció del bonus track, que falta molt poquet per arribar. Això de fons, el senyor de Class, amb aquella Heart Clinch.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: Oi, oi, oi, que bon rotllo, eh? Són d'aquestes cançons que si tens un mal dia, pues te la pones i segurament et sentiràs una mica més feliç. El Clash, amb aquest Heart Clench, un tema que sona així de bé a través del nostre Dance Tour d'avui, edició del dia 24 de maig. Un dia fantàstic, eh? Un solete xuli, demasiado pa mi gusto, eh? I un dia, doncs, per gaudir amb els amics i els familiars. Nosaltres, que ens fiquem el nostre bonus track.
1: Domingos de 3 a 5 de la tarde. Dance Tour, la música dance a tu medida.

0: pa para para para pa pa. Vamos, Muca. Para pa pa pa para para para pa pa pa para pa. Si es que la escucho.
1: 3 a 5 de la tarde.
0: Lens Zurda, 3 a 5 de la tarde. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Dos horitas en 20 minutos intentando hacerte una repasadita, uns incèntims, de com està el panorama de la música de ball. I també d'informem dels èxits que van sortint. O sigui que no te pots quejar. També tenim seccions vàries, el Remember, on fem repàs de tres temes de la dècada dels 90, l'època gloriosa de la música de ball, la música dance, la música màquina, la música progressiva, house, de todo un poquito. I també tenim viatges i sessions. Que tenim de todo. Va con todo a 100, esto. Camí de les 4 de la tarda, nosaltres que fem referència al nostre bonus track, que també fa cas dels vostres missatges que es van arribant a través del nostre correu electrònic, que hem fet una tria de tots aquests. Y realmente lo hemos pasado muy bien, confeccionando el bonus track de hoy. Un tema dels finals dels 90, un tema d'una formació que un dels seus components era ni més ni menys que Gabri Ponte. Oi, oi, oi, más pistas. És el nom d'una torre muy famosa i un número acabado en 5. Els Eiffel 65 amb el seu tema insignia, aquest Blue Dabadidabadà, aquest remix bastant curradito, està molt interessant. El nostre primer bonus line d'avui, Eiffel 65, Blue, japachi, japachà.
2: Dance Tour 91.6 FM.

0: Mamma mia, eh! Ostras! Hasta un banjo, eh! Aquest remix del tema dels italians Eiffel 65 amb aquest mitiquíssim Blue de Matia Tabatà amb aquest gran remix techno, eh? Una mica més techno, i que és el nostre primer bonus track. Ja saps, eh? Que si vols escoltar algun tema en remix, doncs ho dius, eh? El nostre correu electrònic. I ara anem amb un tema que s'ha fet mil versions. És un tema que es va editar el 2010 per un tal Kato featuring John. Parlem del tour de Like Off, però en aquesta ocasió amb un remix d'un tal Paul Estac, un artista que segurament li agrada moltíssim a la Irene. Per això dediquem aquest tema, a la Irene. El tema de Kato featuring John, remix del tour de Like Off, segon bonus track d'avui.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: Dance Tour, Dance Tour, Dance Tour.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Dance Tour 91.6 FM. Send me up to my

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Un, dos, tres, vamos. Tito. Qui no recorda el tema d'Afrojack, eh? Juntament amb la veu d'Eva Simons, amb aquest remix, aquest mitiquíssim Takeover Control. El nostre tercer i últim bonus track és soltant el tema del Seyfield 65, d'aquest Blue Tapatí. Tot seguit el tema de Kato, amb el featuring de John, aquest de remix del Turn the Night Off, concretament de Paul Estac. I ara, per últim, el temaco que es va marcar en el seu dia, eh? I més ni més que el Afrojack, juntament amb Eva Simons. Takeover Control, vinga! Takeover Control, Takeover Control, tiri, tiri. Nosaltres que ens preparem per viatjar, ja tenim l'avió a punt. Avui, a Romania.
2: Pon mucha atención, tu fin de semana aún no ha acabado. Todavía te queda Dance Tour. Con JM Salinas nos disponemos a viajar por todo el mundo en busca de los sonidos dance más auténticos que se escuchan en cada zona del globo terráqueo. Escúchanos todos los domingos de 3 a 5 de la tarde en el Prat Radio, porque ya nadie nos va a parar. JM, ya te decía yo que esto de volar tan rápido por el mundo nos traería problemas. Ahora no te pares y continúa, continúa.
3: Atención Linares, Harrison anuncia su llegada a nuestra nueva dirección, Independencia 489. Gracias por su preferencia.
1: Gracias por la teva preferencia. Todo bien, ¿no? ¿Estáis cómodos? ¿Tenéis cacahuetes? ¿Os han dado de beber o no? No me hagas un Melendi, ¿eh? Tampoco es eso. Un avió que sempre doncs, acostuma doncs, a donar voltetes pel nostre globo terràqui, que avui farem una paradeta a un país farcit de bona música i que en el seu dia estava molt de moda, eh? El nostre país arribava moltíssima proposta des d'allà, des de Romania, i una de les seves veus més conegudes, ambaixadora de les produccions romaneses, parlem d'Ina. Un dels seus temes té un huevo. Hem voltat per aquest Club Rockers. La producció d'Ina, aquest primer tema, doncs cobra aquest repàs que avui fem amb molt de gust i més que a Romania. Molt bona tarda.

0: ¡Ay, la Ina! ¡Qué guapina! ¡Qué guapina que es la Ina! Ahora tengo un nuevo tema, ¿eh? Y canta en inglés y no sé, ha cambiado una mica la veu, ¿eh? Yo si lo escolto, doncs, no sabré dir si es la Ina, pero sí, señor. Aquest, una mica més antic, concretament aquest Club Rockers, tema de Ina, aquest tema que fem repàs a Romania. I si parlem de formacions romaneses, parlem d'una que ens va invadir el nostre cos, parlem del Dragon Stalin Day dels senyors de Ozone, però no parlem d'aquest, sinó del segon single que van treure amb el títol de Despretine. Després del seu Dragon Stalin Day tornaven a la càrrega els senyors de Ozone, el segon tema, la Romania. Bye!
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: de Salinas. Dance tú, dance tú, dance tú.
1: Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: La, la, la, la. 100% romanès, això, eh? És un so molt característic. I estem parlant de... ni més ni més que Andra, amb aquest Something New. Escoltàvem el tema d'Eina amb aquest Club Rockers, tot seguit. El segon single dels nois de Ozone, amb aquest Despretine, i ara per últim aquesta magnífica cançó, amb veu també d'Andra. Something New. 11 minutets. Ens separat de les 4 de la tarda. Salutacions cordials. Qui t'acompanya? El JM Salinas. Hola, què tal? Encantado, eh? De passar buenos momentos juntos. I ara és moment de viatjar. Però on? Al passat.
1: Pasajeros, bienvenidos al momento más elevado del fin de semana. Nos encontramos a gran altura. Nos encontramos en Dance Tour. No sientan miedo, están en buenas manos, en las manos de nuestro capitán JM Salinas. Con él volamos alto hasta las 5 de la tarde, con el Dance Tour, la música dance a tu medida.
0: Dance Tour, la música dance a tu medida, es el eslogan, ¿no? Muy directo, ¿eh? Bueno, secció molt estimada també per tota l'audiència. Ja saps que tu pots confeccionar aquesta secció a través dels missatges que es van arribant a través del nostre correu electrònic dancetour.radio@gmail.com. Poses a... bueno, fer referència al Remember, el tema que vulguis. No fa falta que sigui de la dècada dels 90, eh? Pot ser també dels 80 o del 2000, eh? I és una secció també que, bueno, tenim que fer una tria i que esperem, doncs, que aquesta que hem muntat avui, doncs, t'agradi. És un poquito maquinita, eh? Ens agrada també, a vegades, doncs, centrar-nos una mica en aquest estil musical. Tres temes, tres sensacions, tres cançons que ara mateix farem una tornada al passat. Posarem a prova les nostres neurones i segurament et vindran bons records. Esperem, que per això ho fem, per això, doncs, ens agrada, doncs, que fessis un poquito la vista atrás. Qué tiempos aquellos, mamma mia, no volveran. Claro que no. Por eso son únicos, porque no volveran. El tema de Nacho Division, també un pedazo de tema a nivell estatal, que va triomfar també arreu d'Europa, és aquest Meditation. Nacho Division, el nostre primer Remember d'avui. Mamma mia!

Doncs jo recordo tota la pista corallejant, no? Cantando este... Ueu, ueu, ueu, ueu, ueu, ueu. Quins records, eh? La pell de gallina. Nacho Division. Aquest primer tema que fa referència a la màquina del temps, a la màquina del remember. I com sempre, doncs, sempre que puguem, doncs ho fem aquí, el Dance Tour. 17 a les 4 de la tarda, més musiqueta d'aquesta contundent, d'aquesta que dediquem sempre als més poderosos de la família.

0: Johnny Bates, juntament amb els senyors de Sistema 3, amb aquest tema de Two DJs, això es diu The Cat.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: Tu, sí, sí, tu. Això és el Dance Tour. Fota-li canya!
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: Gran tema també aquest segon single que van treure els senyors de Corpus després del seu indie. Ens portaven aquest de Liberty i concretament no la seva versió original, sinó l'últim tall, l'últim track del seu maxi single, i estava aquesta versió Happy Hardcore, de Liberty. Doncs aquí quedava aquest Remember the Way, el tema de Nacho Division, també el tema de Two DJs en el remix de Sistema 3 del seu The Cat. I ara per últim el temaco de Corpus, aquesta versió Happy Hardcore del seu segon single, nomenat Liberty. And I will
1: never wake up. Continues connectat al Dance. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dance Tour 91.6 FM.
0: Ay, bueno, tornem, tornem aquí al present, vamos, que no paramos, Entre los viajitos, entre ir al pasado, luego al presente, luego al bonus track. Això és frenètic, Però això, doncs ens agrada, i que si tu passes bé, doncs millor que millor. Camí de les 5 de la tarda, nosaltres que fem referència a aquest últim bloc on t'ensenyem, Les cançons més actuals. I com no, aquestes novetats que tenim preparades. Tema que està de moda, tema que ha ressorgit, concretament el tema d'Insomnia, de Fightless, juntament amb Bebe Rexha, i amb aquest nou títol, això es diu New Religion. Mamma mia, esto es actual. Mucho.

un tema, un remix d'un remix, perquè no és el que acostumem a escoltar a Radio Edit, sinó és un remix més houseito, no? Sinó... Progressive House, aquest Bebe Rexha, Fightless, que ens torna a trobar aquesta melodia, aquest insomnia, amb un nou títol, concretament aquest New Religion. Quan arribem a 32 minuts de les 4 de la tarda. Hola, què tal? Com va la cosa? Preparant la tarda ja, aquest diumenge, i sobretot si demà és festa, doncs és un diumenge amb sabor a dissabte, ja ho sabes. Aprovecha.

0: Ràdio, 91.6.
1: Ai, sí, sí, el Prat Ràdio, 91.6 FM, se viste de fiesta. Cada diumenge, també a través de la nostra web, www.cunelprat.digital. Hola, què tal? Si ens escoltes a través del teu ordinador, tablet, smartphone... I també, si ens escoltes a través del podcast entre setmaneta, moltes gràcies, que ens agraden moltíssim fer-te companyia qualsevol dia de la setmana, ja sigui dilluns, dimarts, diumenge, Da igual, nos gusta, i ja està. I el que ens agrada també és presentar-nos la cosa nova, novetats que van inundant la nostra edició d'avui, perquè ara anem amb una proposta que ens arriba de la mà de... A veure si lo digo bien, porque... un poco raro y extraño. Raven Strike X. Amb aquest I Am So Down. Novetat que avui et presentem i que estrenem en aquesta edició d'avui del Dance Tour. Raven Strike X.

I tremenda producció, tremenda novetat, ens van portar l'Isra Gallego, el mestre de mestres, aquesta precisament. Producció de Hardwell, juntament amb Bastec, amb Dr. Pang. I amb aquest Low, que com decía él, de Low nada, Producció contundent d'aquestes novedoses. I que disfrutem en aquesta edició d'avui diumenge. Salutacions cordials, qui t'està acompanyant, que estem aquí al tope, el J.M. Salinas, contentíssims de disfrutar una altra de les nostres edicions del Dance Tour, més musiqueta d'aquestes contundents, proposta increïble, càrrec de Gamer, amb aquest Soul Wish Rise Again.

Trànsit molt dens? Dens Tour. Sintonitza el 91.6 FM. Diumenges, de 3 a 5 de la tarda, Prat Ràdio.

Banjo, banjo. Cançó animada, aquesta cançona, Marc Korn, amb el seu inseparable Same Two, amb aquesta proposta que porta per títol Tell Me Why. Doncs així de bé que ho passem fins a les 5 de la tarda, cada setmana, cada diumenge, som Dance Tour. Estamos contentos de estar contigo.

0: bambalinas pilotant la nau del Dance Tour.
1: J.M. Salinas, Dance Tour, Dance Tour.
0: Escoltes el Dance Tour.
2: Escoltes el Dance Tour apurant fins a l'últim minut. Queda, bueno, un poquito más de 10 minutos. I jo penso que alguna que altra quedarà penjada, eh? Però no passa res, perquè ja la posarem la setmana que ve. Són tan noves que no fa falta, no passa nada. Passa una setmana, és nuevo todavía. Però que sí que aprofitem, eh? Perquè el temps va passant, eh? I no para, és que no para. Atenció amb la proposta de Nicky Romero, juntament amb Almero, amb la veu de Gracie Barton. Nova producció importantíssima. Això es diu Wrong to You. No quiere decir que sea un cubata para ti, eh? Wrong to You, no. Es wrong, de correr. Proposta més que interessant. Nicky Romero torna a la càrrega amb el seu estil. Aquest subidó, aquesta melodia que sempre... tot un acierto. Novetats amb el títol de Run to You, la nova de Nicky Romero.

0: Bueno, nosaltres que ens acomiadem, diem adéu, perquè no podem més. Que pena, eh? Tenim que fer un programa de 3 hores. Si puguem. Com sempre, tot un plaer haver-te acompanyat. Estàvem escoltant el tema de Dimitri Vegas, eh? Like Mike, amb aquest Machina Time que he cortat així tan professional. Okay. Se me ha ido el dedo, oye. Pero bueno, como ya es la hora, no hay mal que por bien no venga. Com sempre, t'emplacem el proper diumenge al nostre 99.6 FM i també et diem doncs que descarreguis el nostre podcast per disfrutar-nos entre setmaneta. I una cordialíssima salutació a la direcció i la locució del Dance Tour, el JM Salinas. Ens anem amb 20 Evangels. I amb aquest Xavi Guai, nosaltres, com sempre, desitjar-vos un bon diumenge, una bona setmana i que disfruteu del pont, si teniu. Si no teniu, doncs no. Com sempre, tot un gustazo, un abrazo i sobretot a passar-lo bé i ser felices. Fins diumenge que ve! Som Dance Tour! Goita noi!
1: Dance Tour 91.6 FM.

franges ni gols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio. El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.